0: pot passar, passa mal i me semblaré. El de pensar per així, jo suposo.
1: Mosa copa.
0: Mosa compra, el copa que de
1: compra. Sí, sí, una persona.
0: Què s'ha dir? S'ha dir que les gent no... Jo no penso pas a tot el
1: per si parla. I bé, bé, sí?
0: Ah, ui. Ui. El curar la guardi per viure de nostre metier, del nostre país, fa pa i més el treball i fa d'altres passions. I là, a mon avís, se'n fa, que lo suam, mos estic mentant en fent de carriera. Si se casa la guerra, se remassarà tot.